0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Tu mirada a fuego lento, tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: lento tu mirar, hace lento tu nada.
1: Apassionat, amb Ràdio Vic.
0: Vamos a

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu mitja jornada. Personal tècnic de laboratori. Personal operari de carretó elevador. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Ha arribat la boira?
2: Sí, espessa. Hi ha, bueno, hi ha punts. El que és la zona de la Plana, almenys aquí, aquí a casa tinc una visibilitat de 150 metres entre Vic i la Guixa. De moment hi ha temperatures que comencen a baixar en alguns punts. Per exemple, el que és el Ripollès, a Camprodon, la mínima és de 3,7. Tenen 3,7 ara. Avui en Sant Sadurní de Sosmorts amb 6,6, el Rubí també 6,6, a Sant Pau de Segúries, el Ripollès també amb 7,1, 7,9 a Cosons a Sora, a Espinelves amb 8,7, o per exemple el Lluçanès a Sant Boi amb 8,9, que serien les més fresquetes. I les més altes les trobem, doncs, per exemple, a Lluçà amb 14, a dalt a Sobremunt també el Lluçanès amb 13,9, que és a Bellmunt amb 13,3 o Sant Martí Sescors amb 13,2. A Vic la mínima de moment ha estat de 11,7, que ara podria baixar una mica més. I hi ha boira.
1: I al migdia estarem bé un altre cop?
2: Sí, al migdia torna a pujar la temperatura, es trencarà quan es trenqui la boira, domini del sol, i amb temperatures que bé, no estan tan altes com ahir, vam quedar faran els 26 graus, en algun fins i tot van passar. Sant Vicenç de Torelló, per exemple, amb 26,5, i a Vic amb 26, també 26,5, o sigui, temperatures altes, més altes del que tocaria en aquest temps. Això se'ns acaba per això, eh? Avui encara tindrem els 24-25 graus, entre avui i demà encara es faran els 26, però a partir de demà, dissabte ja baixen cap als 20-22, i tal com deia, segueix marcant pluja el dissabte i sobretot el diumenge. S'allarga més cap a la banda del diumenge, però dissabte i diumenge complicat.
1: Doncs de moment ens quedem això, no? Temperatures agradables,
2: sí.
1: I temps estable.
2: Segueix el temps estable, segueixen les temperatures suaus, cop s'aixequi aquesta boira, i domini del sol a partir del migdia, a partir de mig matí.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: Fins demà, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: mira, a fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb Ràdio Vic.
2: It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu mitja jornada. Personal tècnic de laboratori. Personal operari de carretó elevador. Personal per a manteniment industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
0: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins a l'Hospital Universitari de Vic perquè ens atén la gerent del Consorci Hospitalari de Vic, la Sara Manjón. Hola, Sara.
2: Hola, què tal? Com estàs, Joan?
0: Gràcies per atendre'ns i sempre és interessantíssim, no?, parlar de tot el món de l'hospital, del consorci, i això, doncs, avui, si pots, ens has de clarificar tota una sèrie de dubtes que puguem tenir o d'informacions que ens agradaria que ens donguessis. Primer de tot, no?, porta 5 anys de gerent. Quin balanç en fas, no?, de quan vas arribar a on ets ara?
2: És difícil, fer balanç, i és veritat que els 5 anys normalment és una època d'aquestes que diuen fes balanç de la situació. I com estem? Estem bastant satisfets de les coses fetes, que ara queda molt per fer. Vull dir que això també és important tenir-ho present. Estem en el camí d'anar creixent i empènyer, no, el Consorci i Santa Creu, perquè gestionem les dues entitats, tant el Consorci Hospitalari de Vic com la Fundació Hospital de la Santa Creu, però el balanç en general és positiu. És positiu i no vol dir cofoisme, no vol dir tot està bé, no, hi ha molta cosa que encara ens queda per treballar. Però és un balanç positiu. Ens vam trobar una organització que sortia d'una època pandèmica i també ho hem de tenir present. Fa 5 anys, justament fa 6, que va ser la pandèmia, i la situació de les organitzacions sanitàries i Consorci Hospitalari de Vic també, però com la resta del territori, jo diria mundial, no sé què va passar en el món, però a Catalunya sortien d'una situació una mica diferent, per no dir molt diferent a la que estàvem acostumats, no? I és veritat que el Consorci, ja a l'època del doctor Soleil, va començar a fer una empenta amb inversions, amb infraestructures, que després vam incentivar molt més per aconseguir, doncs, tenir el Consorci donant uns serveis com creiem que s'han de donar, no? Per tant, el balanç és positiu a nivell de projecte, a nivell de resultats assistencials i a nivell de la consolidació i del treball col·laboratiu que vam començar i vam encetar entre el Consorci i la Fundació Hospital de la Santa Creu. Per tant, positiu, amb moltes ganes encara per fer coses i amb molt camí encara per recórrer.
0: Has apuntat una dada molt important, no?, que era just després de la Covid. Això també va fer replantejar com havia de ser aquest camí, o ho tenies clar com seria?
2: Jo crec que el camí es fa també construint. Em costa visualitzar aquestes visions, de dir, ha de ser això, la vam construir plegats. Justament va ser quan vam fer un pla estratègic, vam definir el pla estratègic de les dues entitats conjuntament i vam agafar societat civil, empreses que ens coneixen, altres partners que tenim en el sector salut, altres socis, com és la primària, i vam definir entre tots com havia de ser i fer-ho d'alguna manera amb els professionals que estan dintre de la casa, amb entorns, amb ciutadans també que tenem. I vam fer una jornada en el seu moment al Sucre amb moltíssima gent i vam plantejar com havia de ser aquest hospital, no? I aquest sistema sanitari des del punt de vista de l'atenció hospitalària d'aguts i de l'atenció intermèdia. I el que et dic, no vens amb una idea clara de dir, no, això ha de ser d'aquesta manera. Jo crec que el que teníem clar és que havíem d'intentar que Osona tingués uns excel·lents professionals, perquè els havia tingut i els té i els tindrà, els seguirà tenint. Per tant, volíem mantenir allò que ha fet bo el sistema sanitari aquí a Osona i com el potenciàvem més cap amunt, però de forma consensuada amb la gent.
0: Em fas entrar a temes que potser hagués tocat més endavant, però aquest dels professionals és bàsic i molt important, no?
2: Sí.
0: Com ha influït, que segur que ho ha fet, no?, la Facultat de Medicina en aquest fet, no?, que es pugui mantenir un nivell de professionals alt, fins i tot que arribi gent inesperada?
2: Ha sigut un factor clau i és un factor que jo crec que defineix un abans i un després, i això també és així. És a dir, el fet de tenir una facultat de Medicina i una facultat de Ciències de la Salut, que va arribar abans, en un lloc com Osona, marca un tret diferencial claríssim. Nosaltres tenim professionals, és una simbiosi molt, molt bona, i treballem molt bé col·laborativament. Nosaltres tenim professionals i ens ha permès fidelitzar, captar i fidelitzar professionals perquè es vinculen amb la docència. I això és un element fonamental en professions sanitàries on les tres potes, la docència, l'assistència i la recerca, formen part inherent del professional que vulgui desenvolupar-se en aquests tres àmbits. Això és molt a interès personal de cada individu, de cada professional, però té aquí l'opció de fer-ho. I això és un element que no tot arreu es dona. I ha sigut un punt d'inflexió claríssim. Nosaltres tenim, a data d'avui, més de 100 professionals entre la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que són professors també de la universitat. I en el cas de Medicina, d'aquests 100, tenim més de 100, però en el cas de Medicina estem arribant a la cinquantena. Això és moltíssim per a un hospital com nosaltres, on realment el professional pot desenvolupar la seva estratègia professional de creixement en els àmbits que ell o ella plantegi. I no solament la docència, ara fa poc, des de l'any 2024, compartim, no?, a la Catalunya Central l'Institut de Recerca, no?, a l'IRIS, de la Catalunya Central, i que és l'altre element que faltava, no? I aquest poder compartir que en un territori puguis fer docència, puguis fer l'assistència que necessites i que vols, i a més puguis fer treballs de recerca que et permetin evolucionar a l'aprenentatge aplicant aquells treballs de recerca en la pràctica diària, això no té preu. És realment un ecosistema molt, molt virtuós.
3: Això també ve en òrbita, no?, perquè parlar d'altres enllaços, com pot ser Manresa, no? Si la facultat compartim cursos i ensenyament, a l'hospital també heu arribat a unes enteses especials amb Manresa?
2: Estem en el camí. Saps que els eixos, d'alguna manera, assistencials de la complexitat, nosaltres tenim a l'eix de la C17, no?, que compartim diferents hospitals, des de Can Davano fins a arribar al Clínic, si agafem tota la C17, i és el nostre flux natural de relació amb la complexitat i amb els hospitals, en aquest cas, de la C17, però no ens tanquem, evidentment, a plantejar projectes que puguin ser d'interès per ambdues parts i per enfortir la Catalunya Central. No, no estem tancats a treballar altres projectes en altres àmbits territorials i més quan estan a prop, com és el cas de Manresa.
3: Sí, sí, i compartint això, no? Gent que està fent classes als dos llocs. I llavors també, què passa? Teniu estudiants de pràctiques? Com funciona això?
2: Estudiants de pràctiques en tenim.
3: De la facultat?
2: De la facultat. Els universitaris, la carrera de Medicina és una carrera que des de l'inici combina la part teòrica amb la part pràctica. I aquesta part pràctica la fan en els centres sanitaris, en els diferents centres sanitaris, a primària i també a l'hospital. No? Nosaltres aquí tenim estudiants, igual que tenim estudiants de medicina, tenim estudiants d'infermeria i tenim estudiants de fisioteràpia, vull dir que tenim estudiants dintre, convivim amb els estudiants. I això és un element qualitatiu molt engrescador, perquè et permet, igual que tenim residents de postgrau, tant de medicina com d'infermeria, com pot ser de psicologia, el fet de tenir estudiants dintre d'un centre com som nosaltres, que és un centre de coneixement, incentiva l'aprenentatge, t'exigeix estar sempre al dia, perquè la docència té això, que t'exigeix sempre estar a l'última novetat, a saber transmetre aquestes dades, a saber comunicar, aprendre també de les preguntes que fan, i et permet estar amb aquest element sempre de millora. Per això per nosaltres és molt important. Pensa que en un any nosaltres acabem a tenir més de 1.200 estades d'estudiants. Això és moltíssim i és molt enriquidor. És molt enriquidor per centres com el nostre.
3: Què vols dir estades?
2: Estades vol dir estades de persones que estan amb nosaltres fent una rotació o una formació. Sí? Per exemple, una infermera ara poso un exemple, un estudiant d'infermeria que està 3 mesos amb nosaltres amb la seva rotació de pràctiques. Uh-huh. Això és una estada.
3: I en teniu 1.200.
2: 1.200. Déu-n'hi-do. Sí, en tenim moltes,
3: és
2: moltíssimes.
3: Brutal, no?
2: Molt. I de totes les especialitats. O sigui, de totes les especialitats, de tots els estudis, més que especialitats, perquè si no ens confonem amb especialitats mèdiques, però de molts estudis. Clar, això és molt. I et s'enriqueix molt com a centre. Si tu ara passeges pel centre, veuràs la bata de la facultat a tot arreu. I això bueno, és aquesta simbiosi tan potent i tan forta, no?, de la part docent i de la part assistencial, que pels professionals que es dediquen a la salut és un element indispensable de la seva formació.
3: Això ens ho podem imaginar una mica, que ara tothom està en sèries de televisió. Sí. Té res a veure, no? Això, el jefe amb tots els nens al costat demanant...
2: És una mica diferent, però sí, sí, perquè això són sistemes molt americans, no? Sí. Molt nord-americans, molt dels Estats Units. Però sí que hi ha una part, no està en un, amb 50 persones al voltant, però sí que el resident té els tutors, i les persones que es formen i les infermeres tenen tutors, i aquests tutors d'alguna manera els ajuden en el seu creixement professional, sí, sí. No és igual allò que veus i que analitzen tipus House, no? Però sí que hi ha aquest element. I és molt enriquidor veure com van evolucionant, i per això el paper del tutor, no solament del centre, i no solament dels professionals, que també, però també hi ha un element indispensable, que és el tutor, el coordinador docent, que vella per aquesta formació dins del centre.
3: Bueno, això deu anar una mica lligat també amb les rotes de Mir, no?, que l'Universitat de Vic està donant un bon toc, no?, dels estudiants.
2: Sí, i tant. Nosaltres aquest any s'han incorporat amb nosaltres 4 estudiants que van acabar, de Vic, de la Universitat, de la Facultat de Medicina. 4 estudiants s'han incorporat, s'han quedat, han escollit plaça en els nostres centres, i algú en primària que fa la rotació també amb nosaltres. Això està molt bé, perquè vol dir que aquesta gent, bueno, valora l'ecosistema osonenc, que és un ecosistema especial en aquest sentit.
3: En molt sentit, segur. Fica'ns una mica en solfa, no?, de dades. Quanta gent hi ha?
2: Quants treballadors tenim?
3: Sí, pressupostos, aquestes coses.
2: Sí, a veure, nosaltres professionals en tenim uns 2.000, entre totes les entitats, perquè pensa que tenim diverses entitats, estarem al voltant dels 2.400, potser em deixo algun, però més o menys estem aquí. I de pressupost, t'ho hauria de dir exactament, però entre un i l'altre estem al voltant d'uns 160 milions d'euros, aproximadament.
3: Explica'ns, en aquest pressupost hi ha també inversions o no? Això és una altra via.
2: No, és una... És a dir, nosaltres el pressupost tenim una part que nosaltres sempre reservem per inversions nostres i per reposició de material. Sempre hi ha una part, dintre d'aquests diners que et diem, que hi ha una part d'inversions de material. I després, moltes de les obres que hem anat fent, ho hem anat fent amb romanents de tresoreria, que es diu, vale? Que són, d'alguna manera, resultats positius anys anteriors, que nosaltres els invertim en equipaments, en obres, en inversions, més que en equipament, en inversions, en infraestructures, per dir-ho d'alguna manera. I el Servei Català de la Salut també ajuda en aquestes inversions.
3: I quines inversions hi ha previstes ara? Perquè he sentit que voleu fer moltes coses.
2: Sí, hi ha algunes inversions previstes, però prefereixo, si et sembla, quan les tinguem ja paraulades, en parlem, perquè parlar de coses que no estan encara del tot tancades, parlarem quan aviat sàpiguem el què, però sí que si plantegem ara coses que ara mateix pots veure, si vas per aquí ho veus, hem ampliat l'àrea quirúrgica amb 2 quiròfans híbrids, que són quiròfans que d'alguna manera són molt més grans i permeten introduir aparells de radiodiagnòstic a la intervenció. Són quiròfans especials, d'alguna manera, per fer activitat a vegades que requereixen de proves diagnòstiques dintre el quiròfan, i per tant et permet fer activitats més complexes amb més precisió. I això ho hem invertit ara mateix, hem fet a l'Hospital de Dia, 1190. Clar, perquè aquí està amb Santa Creu. Hem fet els quiròfans, hem fet a l'Hospital de Dia, que també vam fer i vam inaugurar fa poc, que ha quedat molt bé, perquè a l'Hospital de Dia el teníem en una planta. Són tractaments, d'alguna manera, que la persona ve, fa el tractament i torna a casa. Aleshores, el fet de poder estar a primera planta és un espai que té llum, és un espai molt, molt, molt amable, que tant hi ha Hospital de Dia infantil i com Hospital de Dia d'adults, i estan separats, amb sales de tractament col·lectives i amb despatxos individuals. Això ajuda, i amb consultes individuals, ajuda que la primera planta sigui molt més accessible i que no tinguis que pujar, perquè a vegades ves amb el cotxet dels nens, perquè ja també teníem la part infantil i ara ja tens la primera planta. Això també ajuda. Vam ampliar les urgències, una part de les urgències, perquè no les teníem sectoritzades. I els projectes que venen, que em sembla que ja en el seu moment es va comentar que estava previst fer un edifici, no, de consultes externes, que és un dels elements que per nosaltres serà indispensable pel fet de tenir, bueno, que com pots veure tenim encara espais fora amb cargolines per acabar de fer l'activitat.
3: Amb tecnologia estem en quin nivell?
2: Amb tecnologia cada vegada estem més tecnificats. La sanitat i el món sanitari cada vegada inverteix més i és necessari invertir més en tecnologia. Jo diria que nosaltres hem fet una aposta clara per inversió tecnològica. Fa poc vam incorporar el robot quirúrgic, que ha sigut una compra, tal com vam dir en el seu moment, una compra diferent i una aposta de 5 hospitals de nivells com el nostre hospital, de nivell intermig, de complexitat intermitja, i que d'alguna manera vam apostar per introduir aquesta tecnologia en els nostres centres. I el fet d'estar 5 hospitals fent una compra conjunta que no s'havia fet abans va ser un punt d'inflexió molt important, perquè no solament ens va permetre accedir a una tecnologia amb preus competitius per al fet de comprar 5 de cop, i això és un element i un punt d'inflexió, i sinó que també ens va permetre jugar amb un aprenentatge conjunt entre els 5 hospitals, i que ens ha permès que altres coses que plantegem, ara els 5 hospitals plantegem, bueno, com ho podem fer amb altres elements de repte que ens plantegem. Per tant, tecnològicament, fa poc també vam millorar tot el que és la ressonància, i la ressonància relativament nova, vam incorporar el TAC també relativament nou, i hem anat fent renovacions tecnològiques, però encara tenim camí per recórrer.
3: El tema de la IA, no? Ha de sortir cada dia a tot arreu, i també això comporta que a vegades et venen els malalts ja que s'han autodiagnosticat, no? Aquest és un dels problemes avui.
2: Això és més que problemes, jo no diria que problemes, situació, no? Perquè és així, és a dir, la intel·ligència artificial és... L'altre dia sentia que deia una cosa que té raó, i deia que quan tu estàs en una revolució, tu no ets conscient que estàs en la revolució. O sigui, si una persona de la revolució industrial li dius, escolti'm, vostè sap que està a la revolució industrial, li dirien, què m'està dient? Jo no sé què és la revolució, perquè no són revolucions bèl·liques, eh? Són transformacions de processos productius, no? Aleshores, ara estem en un moment segurament així, i no és cosa meva, la frase aquesta, que no vull que se m'atribueixi a mi perquè no és meva, però sí que és veritat que estem en un moment. I la intel·ligència artificial és una realitat, i és una realitat que la tenim. I és una realitat que d'alguna manera en el món de la salut hi té un paper rellevant i tindrà un paper rellevant. I un paper que, si el sabem utilitzar bé, serà complementari i un gran ajut i un gran suport als professionals de la salut, i que ha de facilitar la feina. I el fet que deies que venen a la consulta, està clar que vindran a la consulta amb necessitat d'informació, i aquí hi ha un element de competències personals que s'hauran de posar a joc i mostrar per fer entendre el que sí i no de la informació que el pacient ve, i com incorporar aquesta informació de forma més àgil, no?, en els nostres sistemes. Però sí, està per quedar-se, i està perquè ens ajudi, en cap moment per substituir absolutament res, però ens ha d'ajudar a millorar la tasca, a créixer, i aquests elements creiem que és bo, però s'ha de saber utilitzar, perquè també pot ser dolent si no s'utilitza correctament.
3: Hem començat a parlar un xic i segurament el personatge més important, que és el pacient, no? Com es considera? Això ha anat canviant, no? El paper del pacient, abans ningú li feia massa cas, ara reclama, doncs, el seu paper. Com el veieu vosaltres en aquests moments, el pacient?
2: El pacient, a mi el concepte pacient, que sé que és complex, però per mi el pacient va més enllà. Parlem de ciutadania, o parlem d'inclús pacient i famílies o usuari del sistema, no? Perquè no sempre ets pacient com a concepte del que padeix, eh? Però per nosaltres és un element cabdal, i ha de ser un element cabdal. Cada vegada hem de tenir en compte, i cada vegada més, quina és l'experiència del pacient i quina és l'opinió del pacient davant dels serveis i de l'atenció que nosaltres estem oferint, i escoltar-lo de veritat. I de veritat vol dir demanar-li opinió, no solament posar l'orella a veure si diu o que ens faci arribar alguna millora o reclamació i tenir-la en compte, sinó anticipant-se i ser proactius al fet de dir, escolta, hem de crear un nou espai. Com ho veu el pacient? Com ho veu? Com li agradaria? Nosaltres hem llançat diferents grups que tirem endavant, ara, per exemple, amb el tema dels naixements dels nens, hem creat grups de treball per veure com volen que sigui aquest moment. Hem llançat també espais per veure com han de ser aquests espais que volem, com ha de ser el centre, un centre de dia, què esperes tu que tingui el centre de dia, què vols que et doni el centre de dia, com s'ha de ser. Ara, per exemple, llançarem tot el que és l'atenció domiciliària. Doncs hem llançat grups de què esperes de l'atenció domiciliària, com t'agradaria. I aquest element és un element que per nosaltres és core. És més, nosaltres tenim una direcció que es diu Atenció Ciutadana i la tenim en el comitè de direcció perquè la veu del ciutadà ha d'estar a l'hora de prendre decisions. Si no ens dediquéssim a la salut i ens dedicàssim a la venda de, jo què sé, de la Coca-Cola, per posar un exemple, Coca-Cola ho té claríssim, no? Perquè pagues la Coca-Cola. Doncs nosaltres ho hem de tenir exactament de la mateixa manera. Per nosaltres el pacient ha de ser l'element cabdal. O sigui, és la raó de ser nostra, donar una bona atenció. Per tant, els hem de tenir incorporat en els diferents estaments i preses de decisions de les organitzacions. Quan definim un producte com ha de ser, l'has d'escoltar, demanar-li opinió dels serveis prestats. Nosaltres vam llançar fa poc, bueno, fa poc ja no, ja fa un any i mig, enquestes que les persones contesten una vegada han tingut el servei i no sé si vam arribar a més de 3.000 persones. I ells et diuen com ho veuen. I a partir d'aquí pots fer valoracions de cap a on defineixes les teves polítiques.
3: El paper de la gent, no? D'entitats, voluntaris, el món social, com el percebeu, com el necessiteu o com participa amb vosaltres?
2: Tot el que és societat civil i tot el que és entitats col·laboradores és un element cabdal i que estem treballant. No el tenim com ens agradaria tenir-ho, eh? Estem treballant en ell, ho portem, jo et diria que 3 anys que l'hem agafat una empenta forta i això no vol dir que abans no es fes, i es feien moltes coses. Hi ha organitzacions que hem heredat amb una col·laboració excel·lent com pot ser Osona contra el Càncer, que és un gust i és emblemàtic i ens ajuden moltíssim. I treballem projectes amb ells i tenim altres que s'han incorporat fa poc i hem fet projectes que per nosaltres és treballar el projecte des de la base. No solament és, escolta'm, necessitem llançar això, doncs ja t'ho pago. No, o sigui, no solament és el voluntariat de venir i ajudar, sinó també de plantejar com hem de fer un projecte determinat. I tenim casos i experiències d'entitats que han vingut, ens han ofert el seu coneixement per tirar endavant un projecte i els hem posat en marxa. Això ens ha passat amb salut mental amb un parell de projectes, ens ha passat a l'entorn residencial. Tenim una empresa a Laura que ens van venir amb jocs, que volien treballar als Jocs de Catalunya per la gent i una bona experiència. Per tant, hem d'estar oberts i hem de tenir un canal obert perquè totes aquestes iniciatives es puguin canalitzar correctament. Perquè un pot tenir una inquietud i aquesta inquietud és com nosaltres, amb aquesta inquietud de la persona, ho podem fer via voluntariat, Santa Creu té un voluntariat molt potent, o ho podem fer via col·laboració de coneixement amb un projecte puntual. Per tant, hem de tenir cabuda de tot el que, de totes les maneres de relacionar-se. Hi ha algunes que tenim molta relació i gent de territori, Osona contra el Càncer, Casa Tarradellas, en tenim i són relacions de fa temps i que es van quallant i es van cultivant i van en creixement, i altres que han aparegut iniciatives noves i empreses com Novatilo que d'alguna manera ens ha estès la mà amb un projecte molt concret amb salut mental i que ha sigut un element per nosaltres molt, molt interessant perquè saben de paisatgisme i saben d'espais. Per tant, hi ha simbiosis molt diferents i hem de potenciar-les claríssimament. Les hem d'endreçar, però s'han de potenciar.
3: Normalment els comentaris que sents amb la gent sempre són les queixes, no?
2: No sempre, eh? També hi ha reconeixements en positiu.
3: Sí, també hi són, evidentment, però això és de carrers, això, no? Ho teniu controlat d'alguna manera, el grau de satisfacció de la gent que teniu?
2: Sí, nosaltres no solament tenim la unitat de queixes i reclamacions que la tenim i que les estudiem, les analitzem, i en alguns casos també seiem amb els pacients per saber per què han escrit això i creiem que és important, perquè una cosa és el que escriu i una altra cosa és si tu realment vols millorar, què hi ha darrere d'això i per què ha passat determinades coses, i això ho fem sempre i aquesta unitat ho fa. I després, a més, és el que et deia abans, tenim unes enquestes que s'envien als usuaris de forma privada i contesten i monitoritzem el grau de satisfacció amb una sèrie de preguntes i veiem com evolucionem amb els diferents serveis, hospitalització, urgències, consultes externes. Per què? Perquè a vegades solament ens fixem en el que algú escriu, però potser jo m'agradaria plantejar una millora i no sé com fer-ho. Si a mi em diu, escolta'm, jo t'envio 5 preguntes, contesta'm aquesta enquesta, a partir d'aquí sabrem quin és l'element més valorat per a l'usuari en positiu i quin és l'element més valorat per a l'usuari en negatiu i on hem de ficar els esforços en la millora o explicant-se millor. I això sí que ho fem nosaltres. Ho vam posar en marxa a finals de l'any 2024, vam tenir una miqueta d'enquestes, el 25 ja es van fer moltes enquestes, em sembla que vam arribar a 2.800 i aquest any ja anem per 4.000 enquestes que s'envien, o més de 4.000, perquè ho vaig mirar abans d'estiu, més de 4.000 que s'envien als diferents usuaris amb diferents urgències, a consultes, etc. I a partir d'aquí podem saber el grau de satisfacció o d'expectativa complerta, diguem-ho d'alguna manera. Sí.
3: Quanta gent ateneu en un any?
2: Mira, depèn, però en un any solament et diria que de consultes externes, que és on tens més impacte, en fem més de 180.000 a l'any, urgències 65.000, hospitalitzacions en tenim unes 15.000, depèn. Atenem a molta gent.
3: És evident que Osona està en creixement, l'hospital també haurà de créixer. Vull dir que això em dic que en parlaríem de futures inversions.
2: Ja en parlarem, però sí, la població d'Osona sabem que creix i creix amb un ritme bastant important i per tant aquest creixement, evidentment, la Generalitat ja ho té en compte, que quan es creixi amb una població, doncs es creix també amb les seves estructures.
3: I ja per acabar, és una pregunta obligada, no? I més perquè et faig l'entrevista jo. Quina relació tens amb l'altre Joan Turró, el president?
2: Sí, està bé. Bé, no ens coneixíem prèviament. Ell havia estat aquí com a director de la universitat i no havíem tingut ocasió de coincidir. I és una persona amb empenta, amb ganes, amb visió, amb una clara vocació d'ajudar, de plantejar reptes, i crec que això és important per a les organitzacions. Aquesta força és necessari en l'òrgan institucional de representació institucional, com és el president del Consorci. Tenir persones que tenen empenta, que tenen ganes i que posen el seu temps, perquè és temps que el posen voluntàriament. Això és un valor. No tothom està en el moment de voler-ho fer. I si ho vol fer i ho pot fer, per l'organització és bona i és positiu. Ha sigut un bon revulsiu en el sentit d'empenta i de ganes, perquè el Joan en té ganes, en té empenta i té força.
3: I ara sí, a la darrera, Sara, quin és l'objectiu immediat?
2: Jo et diria que és aconseguir, que no és tan immediat, però és aconseguir que d'alguna manera l'Hospital del Consorci, o sigui, el Consorci i la Fundació Hospital de la Santa Creu siguin centres de referència i estimats per la població i que se'l sentin seu, i això és un dels elements que considerem que és molt important, i que els professionals trobin el lloc on poden desenvolupar la seva trajectòria professional i vital, per què no, a la comarca d'Osona.
3: Sara Marjón, gerent del Consorci Hospital.

0: ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que, evidentemente, pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
15: Si un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que, de fet, vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La patronal Pimec aborda el

0: Esther Newbon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
1: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
0: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
2: Notícies en xarxa.
3: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
5: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
4: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
3: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
6: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
7: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
6: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
3: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
8: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
9: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
8: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
3: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
10: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà

0: diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
2: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
1: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
2: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per un arma de foc.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
2: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
2: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Fosa.
4: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
3: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
6: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
5: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
1: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
2: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
7: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
8: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
7: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
9: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara cuatro minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
7: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3 gols a 4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3 gols a 1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. Amb la selecció del Brasil es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
10: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
7: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

conec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys fins que s'adona.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: sabes, aquí estoy de medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti,
3: ara som gegants.
4: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
5: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
4: Strip, la revista de les bones notícies.

El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.

0: Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys, en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

del llit del pare malalt, que la premi i li clava una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida que fuig

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit d'inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fusta.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

encara fumejava pel canó. La gent cridava, plorava i corria. Volia moure els peus i no podia. Què és el que estava passant? Qui collons era aquell?

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.